0: Playa de Gandía.
1: ¡Qué exagerada!
0: ¿Qué va? Es verdad, más de 1000 prendas te están esperando. La solución a todos los cuerpazos. Te asesoramos para que tú seas la más guapa. Descaro, primera línea de Playa de Gandía, 673-109908.
2: Ara que s'ha acostat el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
3: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, Playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
4: La mañana.
5: Cope Onda Naranja.
4: Estar informado.
6: Maria Cots, molt bon dia, benvinguda, una setmana més.
7: Ai, Carmen i xiques totes, bon dia a tots. Una setmana més, diu. Sabeu com passa la setmana? Això se'n va, o se'n va de les mans, eh?
6: 7 dies, una setmana en 7 dies ja hem passat a una altra.
7: Ja estem en junio. Si hi ha personal i en la mar, si ho vegueu. Pleníssim de personal, així de cop i repent es omplir la platja. Bueno, pues ja està. A veure què passa d'ací l'estiu, però, bueno, que la platja...
6: Però enguany s'ha plenat la platja més pronta de l'habitual, perquè jo he anat este matí a fer la volteta habitual per la platja i he vist molta més gent que a 3 anys aquestes dates.
7: N'hi ha moltíssima gent, n'hi ha moltíssim cotxe. Ai, lo graciós que n'hi ha ara. Ara m'han posat la platja plena. A veure si tu saps d'això de què va. Limpieza... De què? Limpieza dels carrers? Què és la limpieza? Què vol dir? No ho entenc.
6: Maria, això és fàcil d'entendre. Neteja de carrer. Doncs m'imagino que el que faran serà que passaran en la màquina i faran la neteja en profunditat de tots els carrers de la platja, si això ja venien anunciant-ho des de feia temps que anaven a fer-ho.
7: Anaven a fer-ho. Si no fan res, van anunciant-ho. T'ho han anunciat a tu. Nosaltres ho acabem de descobrir ara. A netejar, si no fan raca. No tenen temps a fer res. Per què no arreglen les ceres? Que no es pot anar pel carrer. Tens que anar mirant en terra com si buscares algo. Perquè estan totes les ceres totes tortes i totes un desastre. No tenen diners per res. Raca. Ara van a netejar-les.
6: És que no estàs contenta mai. Si t'ho fan, per què t'ho fan? Si no t'ho fan, per què no t'ho fan? Si ho anuncien, per què ho anuncien? Si no ho anuncien, per què no ho anuncien? Tu, total, renegar per renegar.
7: Jo no renegue, jo dic la realitat. Jo dic el que em diuen i el que veig. Això és un desastre d'Ajuntament, per favor. Falta un any. Tinguem coneixement i sapiguem el que posem ahir al mando d'este poble.
6: Bueno, deixem estar, no. Que al final acabarem malament tu i jo. Escolta'm, Maria, tenim la setmana plena.
7: Ai, mare.
6: Esta setmana, Fira del Motor. Però és que només acaba la Fira del Motor el diumenge, en seguida el dilluns, concurs d'arrossos creatius. És un concurs que a mi em fa l'efecte que té que tindre molta pega.
7: Quina pena, sí, és un bon concurs, pareix ser, a veure què passa. Però que pesar que no hagin sabut demanar-ho en temps. Perquè això s'ha de demanar en temps, no s'ha de demanar...
6: Demanar en temps el què?
7: El concurs, el que siga, el que vulguin fer en la platja.
6: Dona, en temps està més que demanat, en més que temps. El que passa és que, bueno, tu ja saps, estava previst fer-se en la Mitja Galta i Costes ha dit que a la Mitja Galta no, però no perquè ho hagin demanat més pront o més tard, no, perquè des de Madrid han dit que a la Mitja Galta no es pot fer res.
7: Això, no es pot fer res, jo no, no m'ho crec. No ho han demanat en temps i en forma, que digues tu el que vulguis. Que, bueno, que bé. Que ho fan en el poble, la qüestió és fer que es faça. I ja parlarem que és una llàstima que no hagi sabut anar a Madrid i demanar-ho personalment al temps i en forma. Ja està. Perquè Madrid, què sap d'Oliva? Què sap de la Mitja Galta? Però bueno, és el que mos toca i és el que tenim. Feu-me el favor, un any queda, no? Plega un any, eh?
6: Però mira, és això, al igual que el d'Oliva Nova, que saps que està afectat per la llei de costes. I se'n van anar la setmana passada Anna Morell i Quino Calafat a parlar en el ministeri per dir, escolta, mire vostè, faig el favor de fer la desafecció.
7: Sí, però han anat. és que estos no van a ningú puesto, és lo que
6: no, els deberes sí que van.
7: Què tenen que anar? Tu digues lo que vulguis, jo el dic a tu lo que n'hi ha. Bueno, mira el desastre que porta de consellar.
6: Crec que és al revés. Tu diràs lo que vulguis i jo te dic lo que n'hi ha.
7: Exacto, jo dic lo que vull i tu contesta amb lo que vulguis. Mira quin desastre té de... Ara se n'ha anat. Com es diu este consellar que se n'ha
6: anat? No se n'ha anat, Maria. Ah,
7: què és? Ara que s'ha quedat?
6: S'ha quedat, continua sent regidor d'esports...
7: Ah. Ah, sí.
6: El que no és ja és responsable de
7: contratació.
6: Exacte.
7: No val. La gent que té, pues totes no valen. Què voleu que vos diga? No hi ha base. És lo que tenim. És lo que tenim. Però bueno, xiquets, és lo que mos per... és lo que mereixem i lo que tenim. Ja està.
6: Bueno, conta'm la recepta, que és que si no, mira,
7: que estic que això me se'n va de les mans. Que la recepta, vos saps què estava pensant? Estic jo un poquet, no sé, no m'agraden massa, els carabassins. I només faig que inventar-me coses pa menjar-me els carabassins que em porta el meu fill. I ahir em vaig fer un curiós, relleno, no relleno de carn, sinó el vaig posar, xica, no ho sabia jo, no l'havia fet mai, eh? Al microondes, el vaig obrir, el vaig ratllar, el vaig posar un ratet, després el pele, el vaig buidar, vaig agarrar atún, el carabassí, i vaig agarrar una miqueta de tomaca, vaig agarrar una miqueta de bacon o pernil, el que tenia per allí, ho vaig mesclar tot, ho vaig tornar a omplir i vaig posar formatge per damunt. Vaig posar prou formatge, eh? I el vaig posar a la flyer. El flyer és el meu, eh? Més, ho vaig tostar i estava de bo el meu home, diu, no em posa res més que això, tinc prou, una bona ensalada i això, i vaig dinar això el meu home i jo, boníssim, i en un punt dinar fet.
6: Total, si la carabasseta és gran, pues, oberta per la meitat en menys de 10 minuts al microones la tens feta, la buides i després 5 o 6 minuts a la fryer, sí, o sí. Sigui, en menys de mitja hora tens el dinar fet.
7: Però dinar fet i a més bo de veritat i pots posar...
6: Sí, sí, i supersaludable.
7: I supersaludable. Jo ho tinc que anar gastant perquè el meu fill ha pegat en guany per fer-me verdura i m'emporta de carabassins.
6: Ai, i damunt el queixaràs.
7: No, queixar-me no. El que passa és que el carabassí tens que posar-li molta imaginació perquè siga menjable, per mi, eh?
6: Pues mira, sí. Torrat a la planxa, simplement en crema. El pots fer també aixina com si fos una xamfaina. Sí. El pots fer torrat, a la brasa, de totes les maneres, en flor, si és que Maria...
7: Sí, és que ja ho sé que n'hi ha 200.000 coses, però el carabassí, doncs el carabassí, què vols que el diga? El facis com el facis. Però bueno, ahir va ser una altra forma, per mi, eh? Facilíssim de fer... I molt bo de menjar, eh? Molt agradable al paladar. Va agradar, em va agradar. I a part d'això, mira, avui m'he anat a comprar. He anat a la mar, sabeu que vaig al Tono. Lo meu és en el Tono. A mi que no em mereixen. I ja s'han vist tots els lletreros per tota la platja. Limpieza. Bueno, m'he anat a comprar perquè estic llevant, ja us ho ha dit, eh? Els adredons, que el meu home té un monto. I tinc amics que han anat a llevar a la lavanderia express, perquè estem tots llevant.
6: A la colada express.
7: A la colada express. Està ple de gent. Faltava... És del càmping. Tots venen així a llevar. Ai, mare. Si ja va personal. Entonces, a la Tono, a la lavanderia express, a la botigueta de Violeta, que és el supermercat que tenim allà.
6: Ultramarine.
7: Ultramarine. Ha anat a comprar, que allí n'hi ha de tot. Comprat unes freses boníssimes. Doncs ja me'n pujo al poble.
6: Esta setmana no podràs anar divendres... Bueno, no sé si aniràs divendres a Víctor, perquè com està la Fira del Motor, saps que la plaça es fa el dijous?
7: Doncs jo vaig el dijous. Que nosaltres pugem al Mercadillo. Vaig el dijous, veig que a Víctor, hola, bon dia, què tal, què necessites, com estàs? Perfecte. I Víctor és una meravella. Té de tot. I damunt, si vols a recibir algun paquet i no estàs en casa, dones la direcció d'allí i te la repleguen i tu vas quan vols.
6: Al final vas anar a sopar al Pelut?
7: Vaig anar a dinar. Jo vaig anar a dinar a sopar, jo no sol queixir. Vaig a dinar. Vaig anar el dimecres. Vaig anar el dimecres, com sempre. I el Pelut, escolteu, què vol que vos diga? Perquè el Pelut és molt pelut. I està ple sempre. Igual que vagis dimecres, que dilluns, que divendres, que quan vagis. Fantàstic. Un bon dinar, un bon preu, una bona atenció al client. M'encanta. Sóc feliç.
6: Ara, pues, en aquesta felicitat te deixe, Maria, hasta la setmana que ve, no te desanquetes.
7: No em desanqueti poc, que miraré la fira del motor com la preparen. Això està fet ja, que això ja està escrit ja fa anys. Però bé.
6: Adeu.
7: Adeu a tots.
1: Tu cope más cercana está en el 90.6 FM.
8: La importància de quien te lo cuenta.
9: Els dies 2 i 3 de juny es realitzaran treballs d'asfaltat a la zona de la Redona de la Barca i el carrer Goleta. Això afectarà significativament el trànsit entre les 9 del matí i les 6 de la vesprada. Apunta la informació Grau. Per anar a la platja Grau, hauràs d'utilitzar el desviament per la Gran Via Castell de Bairen i la carretera nacional 332. Per a tornar a Gandia, es permetrà l'eixida en un únic sentit des de la platja nord pel carrer Goleta i l'avinguda del Grau. El transport públic, és a dir, la Marina Gandiense, mantindrà el seu recorregut ordinari en pas regulat pels agents. A partir de les 6 de la vesprada, en dos dies, la circulació quedarà restablida en els dos sentits. Planifica la teua ruta en temps i disculpa les molèsties. Departament de Trànsit i Mobilitat, Ajuntament de Gandia.
10: Celebra, vive, disfruta, comparte. Les Dos Llunes. Ven a disfrutar en familia de Les Dos Llunes y disfruta de nuestras fantásticas instalaciones con piscinas. Les Dos Llunes. Reservas en el 962-856-351. Grupo Les Dos Llunes. Celebra con nosotros la vida.